0: De l'atenció, sisplau, quali 1230 amb destinació
1: procedent.
0: Els passatgers que viatgin a Barcelona i en París marcaran el primer lloc.